0: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: La Generalitat exigeix al govern que el repartiment de menors migrants de Ceuta entre les comunitats autònomes es faça de manera adequada. Bona vesprada. Contra tot pronòstic i sense atendre les peticions de Vox, el govern valencià sí que ha participat avui en la reunió convocada pel Ministeri d'Infància per abordar l'acolliment i el repartiment de menors migrants no acompanyats després

0: Des de l'arribada a Ceuta. En seguida ampliem aquesta informació. Avui parlarem també de les ajudes als afectats pels incendis de Castelló i de les que van a destinar-se als afectats del terratrèmol de Colòmbia. Els ho contem junt a altres notícies i ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es dèiem, el govern valencià i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar aquest acolliment i el repartiment de menors migrants no acompanyats després de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. Encara que inicialment no s'esperava la participació de la Generalitat Valenciana pel seu acord amb Vox, finalment la directora general d'Infància, Angelina Gemma Suc, s'ha incorporat a la trobada de manera telemàtica. La consellera de Serveis Socials i de Família, Elena Albalat, que ha dit Alejandra Carrillo.
1: Ha explicat quina espera la Generalitat d'esta reunió.
2: Del gobierno de Pedro Sánchez no esperamos nada, que es lo que tenemos hasta ahora. El único punto de la comisión es la aprobación de 25 millones que van a ir a Ceuta. Le pedimos al gobierno, a Pedro Sánchez, que deje de estar de vacaciones, que deje de ser irresponsable y que cumpla la ley, porque el gobierno tiene que cumplir la ley. Y antes de pasar la responsabilidad a las comunidades autónomas para que aceptemos a esos menores, tiene mucho por hacer.
1: També s'ha pronunciat l'alcaldessa de València, Maria José Català, que ha reclamat al govern de Pedro Sánchez els recursos necessaris per a fer front a l'acolliment d'estos menors.
3: Creo que la Generalitat tiene que hacer una evaluación de cuáles son los recursos que tenemos disponibles en este momento para atender lo mejor posible a los menores no tutelados. ¿Dónde están los recursos que son necesarios, asistenciales, para atender correctamente a los menores no tutelados? ¿Dónde están? O no, o vienen a Valencia sin recursos oportunos. Entonces yo creo que la Generalitat ha trasladado la situación al Gobierno de España que tenemos de ausencia de recursos adecuados.
1: Des de la Generalitat insisteixen a més en quin ha de ser el primer pas del govern per a garantir que el repartiment de menors entre les comunitats autònomes es faça de manera adequada.
2: Tiene que identificar a estos menores, tiene que buscar a sus familias en origen para poder realizar esa reagrupación familiar, tiene que determinar la edad y todo eso es necesario para que realicen un expediente por cada menor para que puedan venir a las comunidades autónomas.
0: Precisament parlant de migració, la Policia Nacional ha donat un nou colp a les màfies de tràfic de persones que operen al Mediterrani. En col·laboració amb aduanes, han detingut a Alacant a 5 membres d'una organització criminal que des d'Argèlia introduïa a Espanya migrants de manera irregular mitjançant l'ús de llanxes ràpides. Ens informa des d'Alacant Juan Carlos Fresneda.
4: Sí, operaban entre la costa argelina y la región de Murcia, donde en Águila se detectó una de estas lanchas con 24 migrantes, dos de ellos menores. Poco después se interceptó en alta mar otra embarcación de la que los migrantes fueron obligados a saltar al agua sin chaleco y con un menor de 15 años que resultó herido. La investigación permitió identificar a los responsables y localizar y registrar en Alicante y Mutxamel los escondites donde modificaban las lanchas. Los agentes se han incautado de otra embarcación semirrígida, un revólver y su correspondiente munición. Los migrantes pagaban entre 6.000 y 10.000 euros por el viaje que los detenidos aprovechaban de vuelta a Argelia para transportar droga.
5: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
0: La Generalitat atendrà i estendrà les ajudes habilitades per l'incendi de la Vall d'Uxó als afectats pels últims sols registrats a la província, entre ells els de Tirits, Catí, Culla, la Sarsadella, la Serra d'en Garceran i el Cosséver. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
6: Ajudes que s'aprovaran en el proper ple del Consell i contemplen suport als danys de vivendes, vehicles i activitat econòmica. Llorca assegura que el Consell està amb els afectats.
7: Anunciamos enseguida un paquete de ayudas destinado a los afectados del incendio de Vall d'Uixó y ahora lo que pretendemos es ampliar ese paquete de ayudas para los municipios también de la provincia de Castellón que se han visto afectados en el último incendio de Tirits y de Catí.
6: Les ajudes contemplen fins a 20.000 euros per la destrucció total d'una vivenda habitual, a més de 15.000 euros per danys estructurals i 6.000 1.000 per danys no estructurals. També es podran rebre fins a 800 euros mensuals durant 14 mesos per a lloguer d'una vivenda de reallotjament. En el cas de segones residències, les ajudes aconseguiran els 10.000 euros per destrucció total.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de

0: Qualsevol senyal d'incendi avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: I la Generalitat Valenciana també ha activat la seva resposta humanitària després del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia dilluns passat i que ha deixat, de moment, recordem, almenys 265 morts i més de 3.500 ferits.
2: L'actuació arriba després de la crida internacional realitzada pel president colombià Abelardo de la Espriella. Ahir la Generalitat va mantindre una primera reunió amb diferents organitzacions i avui s'ha convocat el Comitè Permanent d'Ajuda Humanitària. La trobada ha estat presidit per la consellera de Servicis Socials, Família e Infància, Elena Albalat, que ha explicat com col·laborarà la comunitat valenciana davant l'emergència.
3: Hemos convocado este comité permanente de ayuda humanitaria. Quiero anunciaros que desde la Generalitat vamos a poner una ayuda inicial de 250.000 euros que vamos a financiar proyectos de ayuda humanitaria. También hemos acordado y vamos a anunciar a través de nuestras redes sociales los números de cuenta oficiales que las entidades nos han hecho llegar, bien sea un número de cuenta o bien sea una cuenta de Bizum.
1: Per cert, que més d'una desena de ONGs de cooperació i ajuda humanitària, entre elles organitzacions valencianes, han activat també els seus plans d'emergència després d'este terratrèmol a Colòmbia. Andreina Pietri.
4: El president de la coordinadora valenciana de ONHD, Enrique Asensi, ha destacat l'importància que l'ajuda internacional complemente les capacitats locals, tant en la resposta immediata com en la recuperació posterior.
5: En esos momentos estamos viendo que las necesidades más urgentes están vinculadas con el acceso a agua potable y alimentos. No olvidemos que la recuperación de las zonas dañadas requerirá tiempo y recursos. Por ello, será necesario mantener el compromiso de la cooperación internacional a medio y largo plazo.
1: En clau educativa, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament, l'STPB, ha denunciat que la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat introduix un article que al seu judici converteix la inspecció educativa en un instrument de control i censura al professorat.
4: El sindicat critica especialment la referència a una suposada neutralitat ideològica, un concepte que considera ambigu i que podria utilitzar-se per a qüestionar continguts relacionats amb els drets humans, la diversitat o fins i tot el canvi climàtic. Marc Candela és el coordinador sindical de l'STPB.
6: Tots sabem que està pensat per a aquelles pràctiques que no agraden al Partit Popular i a Vox, doncs censurar-les i reprimir-les. Estem parlant, per exemple, d'explicar la igualtat entre homes i dones o fer campanyes de promoció de la llengua del valencià, bueno, o vés a saber si explicar el canvi climàtic també es consideraria adoctrinament, perquè tots sabem el que opina Vox respecte a aquesta qüestió, no?
1: En quant a l'oratge, l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit per avui dijous l'avís groc de perill baix a l'interior de la província de Castelló per precipitacions amb acumulats de 20 litres per metre quadrat i tempestes que poden anar acompanyades de granís i ratxes molt fortes de vent i també a l'interior i sud i a l'interior nord de la província de València. Els contem que hi haurà avís taronja també per altes temperatures. Serà en 11 comarques de les províncies de València i de Castelló. Temperatures que en alguns punts podrien en arribar fins als 38 graus. Nosaltres anem a arribar així a les 2. Es deixem com cada dia amb la informació nacional així a Onda Cero. Adeu.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Un eclipse crea dependencia, lo saben bien los cazadores de eclipses, esos astrónomos profesionales y aficionados entusiastas. En estos últimos nos hemos convertido muchos tras el impresionante espectáculo de ayer que hoy centra la mayoría de las conversaciones en la calle. Este encuentro con el cosmos de los ciudadanos de a pie ha tenido además la virtud de visibilizar la llamada España vaciada, transformando pueblos casi borrados del mapa en el epicentro de las miradas y además ha supuesto enormes beneficios económicos para los agraciados. Así que no nos importa repetir. Un eclipse crea dependencia y nos hemos quedado con ganas de más. Por fortuna, el de ayer es el primero del trío de grandes eclipses que podremos ver en España. El próximo, ya lo saben, dentro de un año, en agosto.
9: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
8: Muy buenas.